0: Estás entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha.
1: La Serra de Tramuntana de Mallorca fa més d'una dècada que va ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. Aquest fet, malgrat tot, no s'ha traduït en una millora de la vida dels seus habitants o, com es podria esperar, una major conservació del paisatge. De fet, la pressió urbanística ha augmentat de manera exponencial. El 15 d'abril va finalitzar el termini d'exposició pública de la Llei de Regulació del Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana, impulsada pel Consell de Mallorca. I les al·legacions que s'han presentat no són poques. Les més importants han estat del grup ecologista GOP, que considera que aquesta norma és bastant ineficaç. Per entendre exactament què suposa la llei, quines mancances té, ens hem posat en contacte amb Antoni Muñoz, que és responsable de l'àrea de conservació del GOP Mallorca. Bon dia, Toni, i moltes gràcies per el teu temps.
2: Gràcies a vosaltres per l'atenció i per l'oportunitat.
1: El GOP ha presentat un paquet d'al·legacions, no només una ni dos. Per quina raó?
2: Bé, aquest instrument, aquesta llei de la Serra de Tramuntana, diguem-li així, no tothom la coneix per aquest nom, és un instrument important i com qualsevol instrument normatiu important és objecte d'estudi, d'al·legacions per part de la nostra entitat perquè, evidentment, el seu objectiu fonamental és un objectiu compartit. Hem de recordar que la Serra de Tramuntana, com bé has dit, l'any 2011 se reconeix com a patrimoni cultural mundial per part de l'UNESCO, però aquest reconeixement, que evidentment és un reconeixement bàsicament sobre el paper i que deixa la responsabilitat de llançar coses a l'administració que ho va promoure, que és el Consell de Mallorca, realment estava dotat de molt poques eines. Se va fer un pla de gestió i amb una resolució del propi Consell de Mallorca se va crear un consorci que és que ha estat de qualque manera dirigint les coses que s'han fet en pro d'aquesta conservació del patrimoni mundial. Però, evidentment, una figura tan potent com aquesta necessitava d'un rang legal prou potent com per establir de forma sòlida les coses que se van fent. Per això aquesta llei era important, era imprescindible. Com dic, per formalitzar aquest pla de gestió, que ja per desgràcia, ja fa molts anys que està fora de termini i no s'ha revisat, no? Per formalitzar en el màxim rang legal el funcionament organitzatiu del consorci i d'altres organismes que procuren aquesta millora del patrimoni mundial i després per establir, per una banda, algunes regulacions que són imprescindibles i sobretot per marcar algunes línies prioritàries d'actuació, que evidentment també ho són. Perquè aquest reconeixement, evidentment que és merescut perquè hi ha un patrimoni cultural important, però hem de tenir en compte que la Serra de Tramuntana està emmarcada dins Mallorca, que és un espai des dels anys 60, sobretot, molt turistitzat, que va veure abandonada l'activitat fonamental que va configurar aquest paisatge, que va ser l'activitat agrària, no? Perquè, evidentment, l'economia turística se va menjar tot, no? I va fer poc rendible el manteniment d'aquelles produccions, d'aquelles finques. I, per tant, un dels objectius d'aquesta llei hauria de ser intentar que aquest patrimoni no se degradi, perquè en aquest moment és un patrimoni que ja no, en bona part, ja no està actiu, ja no hi ha activitat agrària.
1: Exacte, no? Exacte. Això és el que et volia demanar, és a dir, s'arriba amb la serra és declarada Patrimoni de la Humanitat perquè té un paisatge concret, però si aquest paisatge que l'han mantingut amb unes persones que es dediquen al sector agrari, si ja no és viable, és evident que si es perd el sector agrari, es perd el paisatge, per tant, la declaració queda una mica en... Clar, dir paper banyat és com molt exagerat.
2: La declaració és una oportunitat, si sempre bé, perquè és un reconeixement que te dona peu a adoptar mesures per intentar revertir aquest procés de degradació. Val? Això pot ser de dues maneres. De la manera que s'ha fet en els mitjans que s'han tingut fins ara, donant ajudes, impulsant la restauració de part d'aquest patrimoni, bàsicament per part dels propietaris particulars, no? Amb ajudes per la reconstrucció de marges i altres estructures de pedra en sec, no? però sobretot hauria de la possibilitat una altra cosa que és el que no s'ha fet, que és intentar frenar el canvi de model socioeconòmic que té la serra. L'any 21, si no m'equivoc, se va publicar un instrument molt important, un document d'un sistema d'indicadors d'evolució de la serra, en què s'analitzen les tendències. Bàsicament, les tendències socioeconòmiques són terribles, perquè el que s'observa és que l'activitat agrària va a menys, les explotacions agràries són cada vegada menys i menys rendibles, l'activitat industrial lligada a aquesta producció agrària també està caigent, igual que l'activitat comercial d'aquests productes. I, per altra banda, evidentment, l'activitat turística està creixent. Aquest procés té unes derivades, evidentment, sobre el patrimoni, perquè ja no tens una activitat que te conserva i que te manté aquest patrimoni, sinó que tens una activitat turística que el que fa és gaudir del patrimoni, però realment no té un impacte positiu, no? I, per altra banda, està generant conseqüències socials importants en forma de despoblació dels nuclis de la serra per part de la població tradicional, perquè, evidentment, tot està dins del mercat turístic, els joves d'aquests pobles no se poden comprar una edificació en el poble on han nascut, perquè els preus són preus d'estranger amb moltes possibilitats econòmiques, tampoc poden llogar perquè els lloguers estan a preus astronòmics i, per tant, s'està produint una gentrificació de la serra tramuntana. Per tant, tot aquest procés és un dels aspectes que nosaltres trobem que aquesta llei no ha abordat, no? Sinó que té un enfocament que bàsicament el que fa és considerar que la serra és com si fos un escenari, un betlem, un decorat, que intentarem mantenir amb mesures de restauració del patrimoni, però realment no estem fent res per canviar, per intentar variar rumb d'un procés que ens du cap a una serra que serà un decorat, però que serà una serra mort.
1: Una degradació, també.
2: Clar, clar.
1: A tot aquest el procés de creació de la llei, la participació social o amb entitats com vosaltres, que hi tindríeu molt a dir, no? Hi teniu molt a dir, ha estat nul·la, petita...
2: Jo crec que la participació és sempre millorable, sobretot quan s'aproven normes que tenen un calat important. A la passada legislatura, aquesta llei ja se va... aquesta llei, una llei semblant, perquè evidentment s'ha impulsat per uns colors polítics diferents, no? Se va intentar aprovar i no hi va haver temps, va arribar al final de la legislatura i no se va aprovar. I allà hi va haver un procés de participació, jo crec que més ric, en què se van fer taules sectorials i se va possibilitar més aportació en conjunt de les entitats. En aquest cas, s'han fet reunions particulars, que estan molt bé, perquè, evidentment, hem donat peu a que manifestem el que pensam, però nosaltres trobam que és molt més ric quan se genera una participació en què fins i tot hi ha sectors divergents, no?
1: Valtros, si no m'equivoco, heu presentat també una bateria de millores, de propostes. Com ha estat rebuda? Fins a quin punt sou optimistes i creus que la vostra visió, que és bàsicament ecologista, serà escoltada?
2: Jo crec que s'escoltarà. Les nostres aportacions, jo crec que hi ha coses que són de consens amb moltes altres entitats, perquè segurament són propostes que no varen ser prou ben valorades per part de l'administració que ha redactat aquesta proposta i que crec que són, l'administració és conscient de que aquestes propostes són desafortunades. Posaré un exemple. Hi ha un article que diu que els excursionistes, quan passin per una finca privada, hauran de tenir permís per escrit o telemàtic del propietari. Això és completament inviable, perquè quan ve un anglès a passejar per Mallorca, evidentment no sap si està dins una finca privada o pública i si està dins una privada no sap qui és el propietari. I a més, el propietari el que no pot fer és estar tot el dia contestant a correus electrònics o cridades de gent que li demana permís per passar per la finca. Aquest accés públic per dins finques privades s'ha organitzat de forma lògica, irracional i sense intervenció de l'administració durant dècades. Simplement, el propietari que no li molesta que li passin té les barreres obertes, a les barreres tancades amb un lletrer que diu quan passeu, deixeu-la tancada. I és que no vol que li passin per dins casa, simplement les tanca i posa un pany. No fa falta regular això administrativament. Per tant, jo crec que això, evidentment, és una mesura que decaurà d'aquesta primera proposta perquè hi ha consens generalitzat de que això ha estat un greu error, no? Després hi ha algunes propostes que jo crec que podrien ser integrades però que políticament tindran problema. Per exemple, una proposta de que a les finques públiques hi podrà haver activitat cinegètica, activitat de caça, i que quan hi hagi caça, evidentment, se podrà limitar l'ús públic. Nosaltres pensem que aquesta mesura va en contra de la consideració de l'interès públic i de l'ús públic. Aquestes finques estan pagades per tots i, per tant, no té sentit que un 1% de la població de Mallorca, que és la població que és caçadora, pugui fer un ús excloent d'aquestes finques en detriment del 99% de la població. Aquesta és una mesura que per nosaltres és lògica, però, com dic, políticament segurament no serà acceptable, perquè en aquest moment tenim una formació política que impulsa el món de la caça i que ha introduït això en calçador en aquesta llei. No? I després hi ha altres mesures més de fons, que són en ses que entran nosaltres, que són les mesures que trobem a faltar d'intentar variar rumb de l'economia de la serra per potenciar agricultura, comerç, indústria i, evidentment, frenar activitat turística. I això implica no autoritzar noves places turístiques i perseguir l'oferta il·legal de forma real i decidida, que n'hi ha molta d'oferta il·legal. No? I aquestes mesures, evidentment, jo crec que per part de les formacions polítiques que estan governant el Consell en aquests moments, no serà una mesura que se pugui incorporar en el test definitiu.
1: Clar, d'altres creus que hi ha com que pesa molt l'interès públic?
2: Pensem que aquesta llei, ja dic, de forma innecessària i fins i tot, en alguns casos, absurda, ha incorporat pinzellades a demanda d'alguns propietaris privats que jo crec que no tenen raó de ser en aquesta llei. He comentat la dels camins, no? la possibilitat de la necessitat de demanar autorització als propietaris. Jo crec que aquesta llei està impregnada de dos components, bàsicament d'un component de propietat privada, que evidentment ha tingut molta incidència i molta capacitat de pressió i d'influència en la redacció d'aquesta llei, i per altra banda, del món de la caça, que com dic, no pinta res en aquesta llei, absolutament res, perquè la caça no ha configurat el patrimoni cultural de la serra, l'ha configurat l'agricultura, no? Però que sí que ha introduït alguns articles i alguns conceptes per imposició de la situació política que hi ha en aquests moments, perquè tenim un partit polític, Vox, que està cogovernant en el Consell de Mallorca.
1: Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP de Mallorca. Moltes gràcies per posar llum damunt d'aquesta llei que a l'illa és bastant coneguda, però arreu de les terres de parla catalana queda tot com bastant en fora.
2: Pues moltíssimes gràcies per l'atenció i bueno, a la vostra disposició.
1: Fins una altra, adéu.
2: Fins una altra, adéu.
3: El Salto Ràdio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.